0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Els 40 de nit.
2: Els 40 de nit.
1: Tots els èxits.

0: Fent la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Els 40 de nit. Let's go! Els 40 de nit, tots els èxits.

0: a partir de les 6, Anda Ya.
1: Amb Dani Moreno, el Gallo, i Cristina Bosca.
0: Tots els èxits. Els 40.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Sí?

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Que l'abril no ens faci cap pena, que per fer roses de la sang no cal que siguem drac ni princeses.

0: Barcelona, 93.9.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Sal a ganar este partido con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos a 4,59 € el kilo o la tarrina de cerezas de 1 kilo 200 gramos a 3,75 € el kilo, hasta el 28 de junio.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Este año, cuando bajes a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
4: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
5: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
6: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
7: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. CataloniaCeràmic.es.
0: Els 40.cat.

Aquí està Valaitana, superestrella per arrencar aquest últim tram del Despertador dels 40. És divendres, 10:03. De seguida per aquí passa la Maria López, ens explicarà que ha sigut el més sorprenent a la xarxa, el més comentat, el més compartit. També parlarem del temps que ens espera avui al cap de setmana. Ja t'aviso que la calor sembla que no acaba d'afluixar del tot, eh? Però abans, que et sembla si fem un cafetó, tu i jo? Va, t'hi deixo posar gel, una micona per refrescar-nos a ritme d'una de les cançons estivals per excel·lència. De fet, es va convertir hegemònicament en cançó de l'estiu. Estic parlant de la Karol G, va, aquesta ja la coneixes. I si vols, ens la cantem a aquesta hora plegats, tu i jo. Si antes te hubiera conocido...

10 minuts, bon dia. Atents perquè la calor no marxa, però sí que afluixa una mica als extrems del país. Hem deixat enrere tècnicament la onada de calor, però l'ambient continua ben canicular. De fet, ahir no es va arribar a assolir els 40 graus i avui tampoc s'esperen, però a l'interior ens tornarem a moure entre els 34 i els 38. A la costa, doncs, sentirem...

habitualment xafogó intensa, màximes per sobre dels 30 graus, d'aquelles que se t'enganxa tot, eh? Vull dir que seus en una cadira i quedes completament enganxat a la cadira. Avui tindrem un dia de sol amb algun núvol prim i pols en suspensió, però sense pluja. I al cap de setmana, doncs, pocs canvis, eh? Molta calor, ambient d'estiu intens i només algun ruixat puntual de cara a la tarda al Pirineu, eh? Sobretot diumenge. La bona notícia, i és que la setmana vinent els mapes apunten a que tindrem una baixada més clara de les temperatures. Potser a partir de dimarts i dimecres ja començarem a respirar millor, coincidint amb l'inici del mes de juliol. Va, repassem ara mateix. Temperatures, tenim 29 graus a Sant Pere de Ribes, 26 graus ara mateix a Alguaire, 27 a Cassà de la Selva i 25 graus a aquesta hora a Batea. I ara per aquí, mira, tinc els Amics de les Arts. Una mica de paciència, molta aigua i ombra. I de moment, a la teva ràdio, segurament t'estimo. El més nou dels Amics de les Arts.

Així estem, eh? Sentint una mica de foc. No m'extraia, quina calor. Aquí està la pizza rap. Al costat de Daddy Yankee. És la Music Session 066. Escolta, parlant de fuego, tu, de calor, d'estiu. Aquesta setmana ho hem anunciat. Pots comprovar a través de la nostra pàgina web, els40.cat, perquè trobis tots els detalls. I és que torna la gira d'estiu dels 40. Torna als 40 Summer Live 2026. I atenció, amb dues dates importants, eh? 27 de juliol a Salou i 28 de juliol a Cubelles. Atenció, perquè

0: Siderland i Marcos, i el dia 21, un dia més tard, farem aturada al Parc del Prat de Cubelles amb Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, CH, Marcos i Lau Gibert. Serà molt increïble, creu-me, i tant que sí. Tota la info, com et deia, a la nostra pàgina web, als 40.cat. Ah, i el millor tot plegat és que serà de franc, gratis. I ella, com t'he dit abans, estarà amb nosaltres a les dues dates. Estic parlant de la Lola Tuduri. Això es diu Pistoletazo de Salida.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.

0: Aquí estava la Shakira, cançó del Mundial d'aquest 2026, això que s'anomena Dai Dai, Ico. Vamos, let's go. I escolta'm, ara mateix arriba a 10:45 del matí, moment en què ens posem al dia del que ha sigut més sorprenent a la xarxa aquesta setmana, allò més comentat, allò més compartit, i tenim per aquí la Maria López. Maria, bon dia.
1: Què tal, Víctor, com
0: molt
1: estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs mira, ja no sé si és divendres, dissabte, dilluns...
0: Sí, fa...
1: Dissociada, amb Sant Joan de pel mig, ja no sé a quin dia estem.
0: Trenca la setmana completament, i no m'extranya.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, Maria, imagina't que de cop i volta, en un món de fantasia, com si estiguéssim Harry Potter. Saps? Entres a la biblioteca màgica, a la secció prohibida, obres una carpeta i trobes una cosa que no ha trobat allà ningú des de fa molt i molt de temps.
1: Doncs això mateix ha passat de veritat, Víctor, aquesta setmana, perquè han descobert una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França.
0: Epa.
1: A París. És aquesta.
0: És aquesta.
1: Que fort, és fortíssim, eh?
0: A més, no canta, saps? Vull dir, és la instrumental.
1: Doncs són 44...
0: La Maria no ha entès la broma.
1: Són 44 pàgines manuscrites pel mateix Mozart de l'any 1778.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que conté 7 peces per flauta i arpa. I realment ho van trobar el passat mes de febrer, perquè ara em diràs, Maria, però això, aquesta notícia ja havia sortit.
0: Sí. Sí.
1: Havia sortit. La van descobrir el passat mes de febrer, on François Pierre Goy, que és l'encarregat de col·leccions anteriors a l'època contemporània, va reconèixer l'escriptura de Mozart. Però és ara quan s'ha interpretat per primera vegada aquesta partitura a la Fête de la Musique de París, diumenge passat, per dos músics de l'Orquestra Filarmònica de Radio France.
0: Que és això que estem escoltant ara mateix, eh? És aquesta interpretació.
1: És exactament això que es va emetre a posteriori per France Music.
0: Mhm.
1: I a mi em sembla espectacular. És que per mi ha estat una de les notícies d'aquesta setmana, he de dir.
0: Home, sorprenent ho és, que jo estiguis allà guardat durant tant de temps i que ningú hagués trobat abans o que ningú hagués fet la connexió, no?, de que això era una peça de Mozart.
1: Clar, perquè estava allà, però no havien identificat que era d'ell. Doncs la hipòtesi més probable és que aquest manuscrit formés part de les confiscacions revolucionàries que es van produir en aquell període i s'emmarca en l'última estança de Mozart a París, que va ser setembre del 78. Sens dubte, Víctor, ja s'ha convertit en un dels descobriments més importants de les últimes dècades.
0: Suposo que ara la biblioteca s'ha tornat un punt turístic per anar a visitar, segurament, oi?
1: Evidentment, i amb la Fête de la Musique de París, que jo no parava de veure històries de gent a París de festa, escolta, doncs la gent està flipant.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, en tenim més cosetes, no? Perquè aquesta setmana ha anat farcideta.
1: Sí.
0: A veure, què ens portes ara?
1: Doncs mira, parlem de la pesta porcina, perquè és el que ha aconseguit aturar el rodatge de la pel·lícula de Russell Crow amb The Last Druid.
0: Jo també en tu, eh? Jo també
1: en
0: tu.
1: És aquesta, Víctor. Doncs mira, la producció s'estava rodant en uns terrenys de Sant Cugat, en una zona afectada per les restriccions imposades arran d'un brot de pesta porcina africana. I és veritat que la Generalitat ja havia autoritzat el rodatge, però amb una condició molt clara, que l'espai estigués correctament tancat i que s'apliquessin mesures de bioseguretat per evitar el pas dels senglars i la possible propagació. Doncs després van veure que el recinte no complia aquestes mesures i tot això doncs ha generat força debat perquè, clar, mentre els veïns de la zona tenien restriccions d'accés a espais naturals, una gran producció cinematogràfica de Hollywood estava treballant just allà.
0: Clar, que diem sempre, eh? No tenia gaire sentit, eh?
1: No tenia sentit i ja ho han aturat. Temporalment, eh? És a dir, que no s'ha cancel·lat. Temporalment veurem què passa, perquè la pesta porcina ja porta uns mesos en actiu, per tant veurem si es pot reprendre aquesta producció o no.
0: Escolta'm, el que sí que podem reprendre ara mateix és la carrera musical d'una formació que se'ls va donar a conèixer gràcies a una cançó que tu has cantat i t'has deixat la veu allà mil vegades, que es diu El fin del mundo, sí o no?
1: Sí. 40.
2: El despertador dels 40. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Estem parlant dels La La Love You. Atenció amb això, que s'anomena La mitat de la mitat. És el més nou.

0: Lara, Love You, la mitad de la mitad serà amb nosaltres el pròxim 28 de juliol als 40 Summer Live, a l'aturada que farà la gira més important de l'estiu a Cubelles. Escolta'm, tenim més dates, eh? El dia abans estarem a Salou. Pots veure-ho tot plegat i tota la informació a la nostra pàgina web, als 40.cat. Maria, ens havia quedat alguna coseta del tinte, oi?
1: I tant, Víctor. Ens ha quedat moltes.
0: Bueno, moltes. Aquesta setmana ha sigut farcideta, eh?
1: Sí, però parlarem ja de l'última cosa, i és que One Republic sorprèn a Madrid cantant La Perla de la Rosalía i revelant la seva participació a l'àlbum Lux.
0: Espera un moment. One Republic, és aquesta gent cantant això.
1: Molt fort.
0: Molt fort.
1: No ens ho esperàvem gens.
0: No, això ha sigut un plot twist de la vida, eh?
1: Sí. I és que és així, One Republic tornava a Madrid amb la seva gira Escape to Europe i es veu que van haver de cancel·lar, doncs, l'anterior concert per motius de salut d'un dels membres del grup i han volgut recompensar els fans amb una sorpresa. Doncs quina sorpresa, Víctor, perquè la sorpresa ha estat un dels moments més virals del seu concert i era, doncs, Ryan Tedder cantant i líder del grup cantant La Perla de la Rosalía en directe. I va explicar, doncs, que va participar a l'àlbum Lux com a compositor i coautor de temes com Relíquia, o sigui, no només La Perla, Relíquia, i també, doncs, La Perla, aquest últim, juntament amb Rosalía, Noah Goldstein, Dylan Wiggins i David Rodríguez.
0: Ryan Tedder, que és un dels homes que, bueno, últimament no para, a més a més, treballant amb molts productors, molts DJs, i el més curiós d'aquest vídeo, no, que circula, és aquest moment, que és just abans de cantar, eh?
2: Rosalía is the only artist in my life that I pursued for 3 years.
0: Això és boníssim. Explica que, bueno, que adora molt a Rosalía, que té clinxa des de fa molt de temps, però que li va estar escrivint missatges directes per Instagram durant 3 anys i la Rosalía no responia. Jo crec que
1: no,
0: és que directament
1: cas.
0: No veia. La Rosalía no veia la seva bústia, que estava parlant Ryan Tedder. I llavors, cada cop i volta, d'un dia per l'altre, li va respondre a dir: "Ei, Ryan, què tal? Què
1: tal?" Hello.
0: Així és com van fer el contacte per acabar, doncs, interpretant precisament, composant, més que interpretant, aquesta perla. I just després d'aquest moment molt divertit, el que ell explicava i tal, que coneix molt la música d'aquí, perquè té un amic que vivia a Barcelona, ara viu a Bilbao, que es diu Zach, que a més estava per allà també, que li va demanar que cantessin aquesta cançó. Atenció al moment de Ryan Tedder cantant La Perla. Boníssim, boníssim.

0: està clar que li va fer falta una mica d'ajuda, eh?
1: Víctor, m'encanta, però he de dir que m'agrada més la persona que ha gravat aquest vídeo.
0: Sí, sí, cantant de fons,
1: cantant
0: eh?
1: Cantant de fons, que se li sent més a ella que al Ryan,
0: ho donava,
1: eh?
0: Ho donava absolutament tot, la veritat sí. És que sí. No, però... el tio explica, diu que no sap parlar castellà, però que escolta'm que...
1: Ha après per cantar, per interpretar la Perla, que clar, ha estat coautor. Recordem que no ha estat l'únic compositor d'aquest tema, sinó que han estat doncs, més persones, i Rosalía també ha estat la compositora d'aquest tema.
0: També.
1: I no només d'aquest, sinó també de Relíquia, que això m'ha sorprès molt, no?
0: Sí.
1: És com que a vegades la figura del compositor queda una mica invisibilitzada, ja, i de sobte te n'adones que artistes tan grans com Ryan Tedder, doncs, ha format part d'aquest tema que ha acabat sent tot un èxit i dels temes més escoltats de l'àlbum de la Rosalía.
0: Totalment.
1: I recordem també que Tedder és reconegut per haver escrit o coescrit èxits com el Halo de Beyoncé o Bleeding Love de Leona Lewis.
0: Lewis, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Explicava també en aquest concert el Ryan una cosa molt graciosa, que clar, que no sabia parlar castellà, però que el seu amic Zach, per emprenyar-lo sempre que ve a visitar-lo, doncs només li parlen castellà, saps?
1: I ja ha pres.
0: Va agafant paraules, això sí.
1: No, ho ha fet molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquest vídeo a mi em va arribar al cor.
0: És molt bonic. Maria, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor. T'espero ara fent un cafetó.
0: Vinga, i passem un cap de setmana.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Anda, ya, ya me toca salir en anda ya.
2: Pues ya de ya te cuento esto.
4: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
6: ¿400 euros?
5: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
6: 400 euros, wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.

als 40. Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Cataluña. Anda ya. Amb Víctor de la Torre.

0: Aquí està la The Show, End of the Beginning, camí de les 11 del matí. Anem tancant la paradeta, anem tancant l'Anda ja. Escolta, deixa'm recordar-te que avui tenim festeta de la bona, eh? A partir de... Què? Són 3:15 de la matinada. A l'Escardívol de Rubí tindrem l'Adrià Ortega i l'Uri Mora. Oi que sí, Adrià?
1: Hola, què tal?
0: Hola, estàs per aquí, eh?
1: Què tal, com estàs?
0: Bé.
1: 2:45,
0: l'Escardívol. No sé què passa avui, que això no va res. Coses del directe. En definitiva, doncs esperem avui, que tenim festessa de la bona. Avui ens ho passarem molt bé a l'Escardívol de Rubí. 3:15 de la matinada, 2:45, perquè ens entenguem. Festa amb els 41 Tour, Adrià Ortega i Uri Mora. Això és una parada quan arriba l'estiu, m'encanta.
2: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: I si tu vols, escolta'm tu i jo, ens escoltem demà a partir de les 6 de la tarda aquí als 40 més èxit. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica. Passa un fantàstic divendres i un genial cap de setmana.

0: cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: En Alcampo, del 26 al 28 de junio, tienes el melón verde a 1,09 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.
3: Barcelona, 93.9.
4: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: Tothom em mira i ningú ve.
6: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb Lela Lovio, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
7: Descubre las 5 razones para aprender inglés en WhatsApp. Empieza cuando quieras, elige tu horario, tarifa plana con tu tutor personal English Coach y clases súper divertidas. Y no te pierdas nuestro Summer Camp y los cursos extraescolares para teens a partir de septiembre. Por eso somos la Academia de Inglés Líder.
8: What's up? Welcome to the English Revolution.
9: Segons el tío Faja...
10: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
9: Segons Gonzalo Álvarez...
11: No sé quién iluminat o quién psicópata ha decidit que yo tinc que celebrar avui els gols amb aquest senyor al costat.
9: Però el Cristóbal Chassén ho té clar.
12: Cachondeo, riure, animació, en general.
9: La prèvia i els postpartits de la Roja són únics amb els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. A la sala Coton de Casino Barcelona, Uruguai, Espanya.
13: És gratis, eh?
9: La matinada d'aquest divendres a dissabte, a partir de 2:15. Comença el cap de setmana amb emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
14: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
3: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
15: Tria la teva emissora a l'app dels 40
3: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

I mira, aquesta era dir-vos que només queden 13 hores, millor dit, 13 hores per al Prime Day d'Amazon, i si encara no s'ha aprofitat cap oferta, doncs corre, festa amb tot allò que fa temps que vols. Per exemple, perquè tens les millors ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més, només per clients de Prime. Així que vola, que s'acaba aquesta mitjanit, subjecte a termes, condicions i exclusions. Ofertes vàlides fins a fi d'existències. Tota la info la trobes a Amazon.es. Així que ja ho sabeu, aprofiteu, que això s'acaba aquesta mitjanit. I aquesta hora aquí als 40 arriba el número 1.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Crespo, això es diu la graciosa, el que veu que va trucar a l'Elvis Crespo, un mític del merengue, i el tio li va dir ràpid que sí, que havia d'estar sí o sí en aquesta cançó, en aquesta col·labo. Aquí està això que es diu la graciosa, una vegada més liderant la llista del 40 l'1 Coca-Cola. Veurem què passarà dissabte. Repetirà o no? Una bona pregunta que haureu d'escoltar demà al programa Líder del cap de setmana.
2: Els 40. Adrià Soler.
1: Aquí estem, matí dels èxits, divendres. Sembla que ha passat una setmana molt ràpid, amb el dia festiu de per mig. Aquesta hora, 11 i 6 minuts del matí. Jo sóc Adrià Soler, ja ho sabeu, cada matí al vostre costat, ara amb elles, amb les Cantrix i aquest Golden.

0: Cada festa és increïble, la seva. No falla mai. És Mickey Núñez, als 40, amb això que es deia Un altre cop. I ara, de seguida, preparats amb Taylor Swift o també amb cançó mítica que vam disfrutar molt durant un estiu. Però ara, mira, ara arriba una d'aquelles novetats interessants d'aquests dies. Són dos divas icòniques de casa. Anna Mena i Lola Índigo juntes presentant cançó d'estiu. Això es diu Petitoa. És una de les novetats.
1: El som és nou.
2: Els 40.

estaven Romeo Santos, Prince Royce, el seu Dardos, i ara per aquí, a la ràdio, un artista que ara fa uns dies publicava un nou treball, un treball brutal, és el Rensdi, des de Mallorca. Aquí recuperem una del seu anterior treball.

Aquí estaven Juan Magán i Omar Montes amb aquesta que es deia ayer la vi, una cançó supermítica. Així és com de seguida arribarem a les 12 del migdia. Preparats, com sempre, amb les cançons que més t'agraden en aquests dies de calor, en aquests dies d'estiu i a les portes del cap de setmana, que això encara és més bona notícia.

0: Amazon i tu encara no has aprofitat cap oferta? Doncs corre, festa amb tot allò que fa temps que vols, perquè tens les millors ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més, només per a clients Prime. Així que vola, que s'acaba aquesta mitjanit, subjecte a termes, condicions i exclusions. Ofertes vàlides fins a fi d'existències. Tota la info la trobes a amazon.es. Així engeguem al migdia.
1: Els 40. Tots els èxits, tot l'estat.

Quina bona cançó que va crear el Bruno Mars per tornar a la primera línia en solitari, amb un treball brutal. Aquí està això que es diu I Just Might, la cançó destacada d'aquest punt del migdia. Què tal, com estàs? Espero que disfrutant d'aquest divendres, una setmana una mica estranya, amb aquell dia festiu de per mig, però aquí estem els de la ràdio per donar-te una mica de bona vibra amb cançons com aquesta.

0: noves cançons d'estiu de casa nostra, aquí la tens. Són Banda Neon i Búhos, la que han muntat aquestes dues grans bandes de casa nostra. Això es diu El Ventilador, una que no podrà faltar a qualsevol revella, a qualsevol festa en aquests propers dies de caloreta.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Així és com es gaudeixen les cançons de l'estiu a la ràdio número 1. El Ventilador, que debus amb aquesta cançó, que serà important, eh? I ara per aquí, un altre tamacle, amb Lola Índigo i Lucho RK.

0: Aquí està Shakira. Això es diu Algo Tu, juntament amb el BL. La Shakira, que està imparable amb la seva gira per Estats Units, també amb la cançó del Mundial i també preparant la seva residència a Madrid amb el seu estadi propi, eh? Increïble. Ara aquí, a la ràdio, atenció, que fem parada amb una artista confirmada per la gira d'estiu dels 40.
1: El so més nou. Els 40.
0: Ahir ja vam anunciar que tornem a sortir al carrer. Els 40 Summer Live amb artistes i amb un cartell increïble. Entre d'altres amb Álvaro de Luna o també amb ella, amb Leire Martínez. Estarem, ja ho sabeu, a Salou i

0: tu.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Prime Day d'Amazon i tu encara no has aprofitat cap oferta, doncs corre i fes-te amb tot allò que fa temps que vols, perquè tens les millors ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més, només per a clients de Prime. Així que aprofita-ho això, que vola, que això s'acaba aquesta mitjanit, subjecte a termes, condicions i exclusions. Ofertes vàlides fins a fi d'existències. Tota la info la trobes a Amazon.es. Només queden 11 hores.
1: Els números 1 del pop. 40. Els

0: confesar. Aquí està el Camín, Somnis i Promeses. Aquesta cançó que fa un homenatge a una cançó mítica, evidentment, de Sopa de Cabra. Aquí estaven amb la Sui i el Mon DJ. I ara, una artista confirmada per a la gira dels 40 Summer Live. Ella és Lola Tuduri.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40. I ja...

0: El puntet d'intensitat per aquests dies de calor el posen aquests dos, Romeo Santos i Prince Royce. I ara, aquí, a la ràdio, deixa'm posar-te una mica de pop-rock d'una banda madrilenya que són increïbles. Són els La La Love You, que ja fa temps que ens regalen bones cançons. Aquí està l'última.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Així entrem a la recta final del teu divendres, a les portes del cap de setmana. Això es diu La Mitat de la Mitat. A tots, gràcies per connectar amb la ràdio.

0: tindran...
1: El web dels 40 en català. Els40.cat.
2: Estic de festuc i m'ha agafat el segureta. Diu que sospita...

cançó que va sortir en el Lux de la Rosalia a finals del 2025, però per què no, podria ser la cançó d'aquest estiu 2026. Almenys l'hem escoltat moltíssim, aquí a la Ràdio Musical Líder. Amb ella comencem nova tarda i una tarda especial, com sempre, les tardes del divendres, perquè sé que molts i moltes esteu de cap de setmana, altres a punt de començar-les i altres directament de vacances o de pont. Va, comencem! En res del Bizarrap amb el Daddy Yankee. De fet, el Bizarrap que avui mateix ha publicat una sessió de la qual tenia moltes ganes de que aparegués, juntament amb el My Towers. Brutal, també, eh? Passarà per aquí, Bizarrap amb el Daddy Yankee, o també Rosé amb Bruno Mars. Amb tres lletres que també ha arrasat en aquest any, eh? El seu APT. Aquí la tens, també. I no faltaran també una formació que sempre porta bon rotllo tant als seus directes com amb les seves cançons. Els La La Love You amb el seu La Mitad de la Mitad, que fa un parell de setmanes va entrar a la llista dels 40. I moltes més, com els Benson Boone, com també el Pablo Alborán o l'Alfred García. O ara, mira, una que està confirmada a Salou i a Cubelles amb els 40 Summer Live d'aquest estiu. Així que vine'ns a veure, perquè escoltaràs cançons com això que es diu Pistoletazo de Salida. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6.

0: No hi ha regles per estimar. Així comença aquest No vaya a ser del Pablo Alborán, que ben aviat tindrem alguna sorpresa amb ell amb els 40. Per tant, només et dic que estigues molt atent a les nostres xarxes socials, també a través de @els40, òbviament. I és que no vaya a ser que t'ho perdessis. I com et deia, en termes d'amor no hi ha res escrit, però el que sí que et recomano és que si t'agrada molt una persona, que la vagis a buscar, que, doncs, donis tot per ell o per ella. I és que també parla una mica això l'Alfred García amb el seu Vine'm a buscar, que també pots anar a buscar aquella persona o que et vinguin a buscar. Això parla aquesta cançó que, a més, va estrenar ara fa unes setmanes en un concert que va fer a l'Udegas, presentant també el seu últim àlbum, T'estimo, és Te quiero.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: És una cançó que teletransporta directament cap a Colòmbia. Si has estat, ho coneixeràs, aquesta connexió, aquesta vibració que et dona aquest algo que es porten dos colombians, també, òbviament, la Shakira amb el BL. Passant per aquí, quan estem a 5 minuts, que siguin 4:45. I recordant-te una cosa, que el proper 20 de novembre, passat l'estiu, quan les temperatures ja hagin baixat una miqueta, ens veiem amb els 40 Music Awards, amb les darreres. Queden molt poques entrades que pots aconseguir a través de les40.com per veure'ns les cares i ben aviat també els primers noms confirmats. Per tant, molt atent també a xarxes. I ara arriben els La La Love You.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Que estaran aquest estiu amb nosaltres, amb els 40 Summer Live, la gira d'estiu que passa per Catalunya, Salou i Cubelles. I ells també faran parada per cantar-nos La Mitad de la Mitad.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: El de Jong de la Queixa, que sempre porta molta festa, i per festa, mira, la que tenim aquesta nit a Rubí. Aquesta matinada, a partir de 3 quarts de 3 de la nit, al Parc de l'Escardívol, una plaça on no falla mai i que sempre ho dona tot. Per tant, allà ens veurem. Per tant, algun altre cafè per aguantar ben despert, perquè sempre et dic, però vaja, després la festa i l'animació ja la posarem nosaltres. Allà t'esperem, eh? Qualsevol cosa, @els40, amb accés lliure i gratuït. Va, que en res de preveure-ho també el Joe amb el seu N.O. Beginning, el Nil Moliner amb una de les cançons del seu Nexo, o la Lady Gaga, que no falla mai, amb el seu Poker Face.
1: Tots els èxits. Estiu als 40.
0: I ara una cosa que has de fer molt a l'estiu, i és nedar, com dirien els BTS, swim.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: ara reconeixeré una cosa, ara que estem entre amics, i és que la primera vegada que vaig escoltar aquest Tu Cuerpo en Braille, el Nexe 04 del Nil Moliner, em va sonar una cançó guai, que estava bé, però vaja, res més d'allà. Ara penso que és un hit absolut. M'encanta aquesta cançó de l'artista de Sant Feliu de Llobregat. La tinc en bucle, també el seu últim àlbum. I va, que ens acostem al punt de les 5 de la tarda en aquest divendres, amb ganes de cap de setmana, que espero que ja hi siguis, o que directament estiguis de pont, de vacances i relaxat o relaxada, i que no faltin mai els èxits de les cançons, com per exemple la número 1 de la llista dels 40, anirem a una illa on hi viu molt poqueta gent i que és pràcticament verge. I una pista definitiva és a les Canàries.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Però abans d'arribar-hi anem a recordar aquesta de la Lady Gaga, que també va ser, fa uns anys, la número 1 de la llista dels 40. El seu Poker Face, aquella cara que fas quan et diuen una cosa que no pots escoltar, que no et sembla del tot bé i que no saps on posar-te. Poses aquesta cara sèria. A veure com la faries tu.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: quan comences a escoltar cançons com aquesta, que porten directament cap a les Canàries, cap a la Graciosa, i que més tota la setmana destaca des de la primera posició de la llista dels 40. El Quevedo amb el seu Baifo, amb la col·laboració en aquesta cançó de l'Elvis Crespo, ideal per començar nova hora en aquesta tarda, en aquest divendres. Per la vida sabrosa. I per aquesta nova hora amb èxits com, per exemple, el Bruno Mars, que està de gira per Europa. La setmana passada va estar a París i també aviat, d'aquí unes setmanes, estarà al Metropolitano de Madrid amb cançons com aquest I Just May, que trobes en el seu The Romantic, el seu últim àlbum. També passarà el segundo intento de l'Aitana, del seu Cuarto Azul, l'artista de Llobregat, de Sant Climent, ara no em sortia el nom. També la farem sonar amb el seu segon intent, com t'he dit, eh? I cantarem el desamor amb els Dardos, que es claven dins el cor. Amb la combinació del Romeo Santos amb Prince Royce, rei i príncep de la bachata. També hi haurà bachata en aquesta hora, clar que sí. I moltes més, com el Danny Ocean, com també la Miley Cyrus, també el Ventilador, la nova cançó dels Bandaneon amb Búhos i el Món DJ. O ara, atenció a aquesta combinació, t'encantarà.
1: El som és nou.
0: L'Anna Mena amb la Lola Índigo tota la setmana són candidates a entrar a la llista dels 40. Per tant, demà a les 10 del matí sortirem de dubtes de què passa amb aquest petit Toa.

0: Una que no falla mai. Des del Llobregat, per tot el món, petant-ho allà on va, l'Aitana, amb el seu segundo intento, que recuperàvem per aquí a la ràdio musical líder. I avui ferit un tema que ens pot acompanyar les properes setmanes perquè pinta molt a ser una de les cançons d'aquest estiu 2026 en català. I ens ho porta, mira, una triple combinació. Els Bandaneon, per una banda, després també els Buhos i també el Mon DJ, que de fet justament avui han estat aquí amb nosaltres a l'estudi Toreschi dels 40 i que ben aviat l'entrevista estarà al nostre canal de YouTube. Ens parlen d'aquest tema d'encendre en aquesta època de l'any tan necessari el ventilador.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Així que ja t'aviso que aquesta en dos dies la tindràs de pressa i no et marxarà del cap. Va, som-hi aquí als 40. Un minut per arribar a un quart de sis.

0: un dardo més acabarà amb nosaltres, com diuen aquesta cançó a ritme de bachata, el rei i el príncep, el Romeo Santos amb Prince Royce, que trobes en un disc conjunt d'aquests dos grandíssims artistes que també estan recorrent Europa i que el proper 10 de juliol estaran aterrant a casa nostra, a Catalunya. Parlant, mira, de concerts o de dates de festival, mira, aquesta nit ens veiem a un grandíssim festival que tenim a Rubí, al Parc de l'Escardívol, a partir de 3:45 de la matinada. Comencem amb jo mateix, Uri Mori, i també amb l'Adrià Ortega. Per tant, ja ens esperem amb tots els èxits, amb ganes de passar-ho bé, de gaudir fins ben entrada la matinada, i que no faltin els èxits de la Ràdio Musical Líder. Tens més informació al nostre Instagram, que és @els40, també, si vols, @uri_mora. I ara arriba el Rels B amb el seu Tu vas sin fab. Ho està empatant molt fort, aquesta, eh? De fa temps.
1: La primera i número 1. Els 40.

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

Ara m'imagino molta gent a casa vostra amb aquesta cançó sonant als 40, ballant. Per dues coses, per la cançó en si i perquè és divendres i estem ja, espero, molts i moltes de cap de setmana. El Calvin Harris amb la Dua Lipa recobràvem aquest número 1 de la llista dels 40 de fa uns anys, com és el seu One Kiss, quan estem a 4 minuts que passen de 6:15. I també aprofito per preguntar-te quin plan tens per aquí cada setmana. Espero que, a banda de venir-nos a veure avui a Rubí, molta platja i molt de sol, eh? I ara, per l'hora que és, potser una mica de berenar, i en aquest cas, pan i mantequilla. Anem a recordar aquesta dels Canaris, dels Efecto Pasillo, sonant la ràdio musical líder.

0: als 40. Als 40, tots els èxits. Van més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Es la vida de hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: De Barcelona a Santo Domingo, o més ben dit, de Sant Esteve Sesrovires a Santo Domingo, reivindicant també l'originari de la Rosalia, la nostra estimada Rosalia, passant per aquí amb la seva despetxa, acostant-nos al punt de les 6 de la tarda. I família, ha sigut un plaer acompanyar-te, com sempre, en aquest divendres, tant de bo estiguis ja de cap de setmana, o gairebé, vislumbrant, que arriba, i que qualsevol cosa ens escoltem aquí, @40 o @uri_mora, i ens veiem aquesta nit a 3:15 de la matinada, aquesta nit de divendres a dissabte, al Parc de l'Escardívol de Rubí, amb entrada lliure i gratuïta, i, òbviament, amb tots els èxits de la ràdio musical líder. Estaré jo mateix i també amb l'Adrià Ortega, així que no t'ho perdis. Més informació també al nostre Instagram. I és que hi ha coses que canvien i hi ha coses que no canvien mai. Però com dirien els Kin fa uns anys, everybody's changing, tothom canvia, i si ho fas, que sigui sempre cap a millor. O això espero.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Vinga, va, que et quedes per aquí amb el Karim Herrero, i tu i jo ens tornem a escoltar el diumenge a les 3 de la tarda, i per qualsevol cosa, mentrestant, @uri_mora. I vine avui a Rubí, que ho passarem d'allò més bé. Bon cap de setmana, adeu-siau, molta música sempre.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. 40.
1: Si suena en los 40, es un éxito.

quarts. Ha arribat una de les cançons importants de la banda dels The Weeknd amb el Blinding Lights, però atenció, arriba la més nova d'Anna Mena i Lola Índigo. La presentam aquí fa uns dies com a novetat i exclusiva d'aquesta casa dels 40 i tens com a candidata oficial per entrar a la llista aquest proper dissabte. Veurem què passa amb l'etiqueta Mi Voto 40 Anna Mena i Lola Índigo. Es diu Patito, eh? Això és completament nou.

Aquest any Shakira està d'actualitat i de quina manera? Per les cançons del Mundial de Futbol i també perquè ens agrada molt aquí els 40 i te la posem, en aquest cas amb BL, amb el seu Algo Tu. És la 21 de la setmana sonant, des de la que més i millor s'acompanya en format Top Dance. Som els 40 en aquest 26 del 6 del 26. El més nou de Relsby entra directe al 32 de la llista. Es diu Quien te ve.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. La primera.
2: La primera.
0: I número 1. Els 40.

0: marxem una hora junts, aquí des de la ràdio musical número 1 a tot el territori, des dels 40, rima del number 1, indiscutible d'aquesta setmana del 40 a l'1, que és per Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa, per iniciar aquesta nova hora junts. Ens acostem camí de les 10 de la nit, en ritmes de Nicky Jam, Mariana Grande, Leire Martínez, Lola Indigo, Lucho RK, Hanswick, Rosalia, o, per exemple, Joel Ingrosso, amb una de les clàssiques del seu More Than You Know, i que, com a mínim, ens activa encara més en aquesta nit del divendres. T'espero en res, en unes hores, a Rubí a l'Escardívol, dins els 40 on tour, a partir de les 2 de la matinada. Estarem jo mateix, Adrià Ortega i Uri Mora, amb un festival brutal.
1: Els 40, Adrià Ortega.

La cançó Revolució d'aquest 2025-2026 de Hendrix amb el seu Golden és la 38 actual de Del 40 a l'1. Ens acostem camí de dos quarts. Arriba d'una de les noves cançons de Lola Índigo i Lucho RK, que es diu El Bachatón de la L.

aquesta és la cançó que escoltaràs, sens dubte, aquesta matinada a Rubí, els 40 on tour. Estarem Muri Mora, jo mateix, Adrià Ortega, l'Escardívol, a Rubí, presentant, entre d'altres, cançons com, per exemple, la que escoltaves de Romeo Santos i Prince Royce. Se va demanant més històries, i ho faig amb el més nou de Leire Martínez, és això que es diu Cabeza de Ratón, directe al 40...

Ens acostem camí de les 10 de la nit a mala escura. Aquesta és la número 9 de la setmana, que es diu Fever Dream, protagonista dins la nostra fórmula musical, com també la cançó de Teddy Swims amb el Loose Control. No ens aturem 24-7.

0: madre.
1: És molt possible que aquesta cançó soni aquesta nit a Rubí, a l'Àscar Díbul, als 40 On Tour. Estarem un i mor i jo mateix, Adrià Ortega, presentant-te les cançons dels números 1 d'aquesta casa d'aquí una estona, a partir de les 2.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.